Aquest és el teu moment. Momentos, 93 270 3777 i 93 270 3778, 93 270 3777 i 93 270 3778. Parlaràs amb un amic, Luis Rodríguez.

0: Però és que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Hora perquè pot provocar un col·lapse circulatori. Es desplegarà per part del Servei Català de Trànsit fins a 700 efectius de Mossos d'Esquadra, 180 de trànsit, especialment a les vies AP7 i A2, dues de les vies més concorregudes, i aquesta és la principal advertència que fa el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
1: L'hora que s'acosti l'eclipsi, no aturar-se i no aparcar les vies. Tindrem especial cura i atenció a que no s'aparqui a l'AP7 i a la Nacional 340, que són vies importants per nosaltres.
0: Pel que fa als camions, hi haurà restriccions en sentit sud des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit per aquestes vies. I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà prop de 100 noves càmeres en diversos punts de la ciutat abans que acabi aquest any. 500 noves al 2027. Albert Batlle justifica que hi hagi més vigilància a la capital catalana.
2: Prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania. Hem obtingut noves autoritzacions per la instal·lació de càmeres de videovigilància en 5 punts estratègics: el Passeig del Born, els búnkers, l'anella olímpica de Montjuïc, el Parc de la Pegaso i la Fira de Bellcaire Fortpienc.
0: I busquem ja l'actualitat esportiva. Quina és l'última hora de clubs i esportistes de Catalunya? Juan Arias, bon dia.
3: Bon dia. El Barça haurà de pujar oferta de 45 milions d'euros per Rodri si vol fitxar el migcampista del Manchester City. El club blaugrana confia en que la voluntat de Rodri de jugar al Barça acabi per ser decisiva. El davanter Roni Bardagi pateix un trencament al lligament encreuat del genoll dret i es perd tota la temporada. L'Espanyol presenta aquest migdia Unai Núñez com a nou jugador cedit pel Celta per una temporada amb opció de compra obligada si l'equip blanquiblau es classifica per jugar a Europa. A segona divisió, el Girona ha fitxat Unai Hernández, migcampista que arriba cedit pel Al Ittihad Saudí, i l'Andorra ha incorporat Hugo López, davanter cedit pel Villarreal. En futbol femení, el Barça juga avui un amistós contra el Montpellier francès. I en l'europeu de natació, el català Luca Huck nedarà avui la final dels 100 metres lliures amb una clara opció de medalla.
4: Herrera a COPE.
5: COPE Catalunya y Andorra.
4: Estàs informat.
6: Si te gusta el deporte,
7: ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
6: Ya sabes dónde acabar el día.
7: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
8: A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros.
6: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
9: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
6: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
9: Sí, habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado.
6: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
7: No se lo pierda.
10: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
11: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
12: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
10: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
12: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
10: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
12: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
10: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
6: Pase lo que pase este verano, te lo contamos aquí.
11: ¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías.
13: Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
6: De lunes a viernes desde las 6, sigue conectado Herrera en COPE.
14: La pregunta es interesante, ¿eh?
15: Venga,
14: bueno, interesante y yo creo que de respuesta sencilla.
6: Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. ¿Quieres contarnos algo?
4: Escríbenos.
6: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
5: COPE Catalunya i Andorra.
0: Ens aproximem a 8:15 del matí. Moment d'escoltar tot el que t'interessa aquí a Herrera en COPE.

0: Camp de Tarragona, a Terres de l'Ebre i també a Ponent, però menys temps, i d'un 99% a Barcelona. Evidentment, les recomanacions és que no hi hagi l'exposició ocular directament a cap al sol sense les ulleres homologades. Anem a serveis. Perquè tot va encadenat. A quin temps farà aquesta tarda? Doncs els núvols únicament faran la guitza a la zona del Pirineu i Prepirineu, a la resta no. Per exemple, la plana de Lleida es veurà perfectament. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Girona i Lleida 22 graus, Tarragona i Barcelona 26, que continuen amb aquestes nits a tòrrides d'estiu. Mentrestant, al Principat d'Andorra, 13 graus. En quant al trànsit, lamentar un accident mortal al pont de Pardinya, ciutat de Lleida, un jove de 20 anys motorista va morir després de col·lidir amb un vehicle. Va haver un accident mortal fa 20 dies amb el mateix punt de la capital lleidatana. En quant al trànsit, hores d'ara, circulació intensa a la Ronda de Dalt, a la AP7 amb dos punts, Hostalric, direcció Girona. També tenim a AP7 Tarragona, direcció Castelló, i a la A2 a Cornellà, direcció Barcelona.
1: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: El Departament d'Agricultura posa en marxa ajuts econòmics per a explotacions de boví afectades per la tuberculosi. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ja ha publicat a 3 de les 6 convocatòries d'ajuts previstos amb un impost total de 586.000 euros ampliables i per a compensar les despeses d'alimentació d'animals que no hagin pogut anar a pasturar per estar immobilitzats, les mesures de bioseguretat del tancament perimetral de l'explotació i la gestió de fems i purins generats. Les 3 convocatòries en restants seran publicades aproximadament durant aquest mes d'agost.
1: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca, sin gafas. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmología3torres.com. En Clínica Servidiges de Barcelona, tratamos la obesidad de forma segura y personalizada.
5: Contamos con un equipo multidisciplinar de expertos especialistas y con el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Financiación a 24 meses sin costo en todos nuestros tratamientos. Llama ahora al 625-334-334.
4: Clínica Servidigest. Tu bienestar empieza ahora.
3: Escuchas COPE.
6: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
0: Ens aproximem a 8:45 del matí, moment d'escoltar tot el que t'interessa aquí a Herrera en COPE. L'última hora de la prèvia de l'eclipse i també la última hora de la crisi migratòria de Ceuta. Herrera en COPE avui amb Sergio Barbosa.
7: Perdona, ¿tendrías sitio para dos?
8: Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza.
7: Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y ya está. Que falta nada para el sorteo.
9: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.

0: vull seguir i intentaré gaudir-lo el màxim possible. Què m'espero? No sé, no sé com serà, no sé si hi haurà, si baixarà molt la temperatura, si no baixarà, perquè estem parlant de que això comença a les 7 de la tarda i 35 minuts, no? Uh-huh. Clar, la totalitat serà a les 20 hores i 29 minuts, no? Per tant, el sol estarà molt baixet cap a l'horitzó. Per tant, el comportament no és el mateix
1: és
0: que tingui el sol al zènit, damunt del cap, que després és la repera, no? És espectacular allò, no? Mm-hmm. Que el tinguis ja molt baixet, no? La llum comença a baixar una mica, i bueno, aleshores jo hi vaig amb tots els sentits, això sí, ben oberts, en tots els sentits ben oberts, a fer feina per tindre pues, després un temps per processar tot això i tornar-ho a viure, no? Perquè, i després, molt important d'això, és que les persones, bueno, a més de veure-ho, sàpiguen què és el que està passant, no? La mecànica celeste no falla. I ara ho podem saber. Què és el que està passant, no? Per què passa això? Per què passa un eclipse? Aquesta és la verdadera funció de poder gaudir en tota la seva totalitat l'eclipse. Saber què és el que està passant.
1: Bueno, jo perquè ja fa anys que et conec i sé que hi ha una cosa que t'il·lusionaria i és que la gent, a part de viure'l, es fes preguntes. Aquí hi ha una cosa important que se n'ha parlat, però em dona la sensació que de vegades la gent no som conscients del perill que té els raigs solars per la pell. Doncs ja sabem que ens en diuen que, escolta, protegeix, té crema solar, tot el que vulguis durant el migdia i les hores fortes de sol, però la vista és un tema que no perdona i que, a més, no dona segones oportunitats. Per això hi ha tanta conscienciació i hi ha tanta informació amb el tema de les ulleres, que siguin les que han de ser, no val radiografies, no val caretes de soldador, no val ulleres de sol per fosques que siguin, no val vidres fumats que tinguem per casa, no val això, perquè la gràcia de les ulleres que són especials per eclipsi solar és que, a part d'enfosquir, filtren els raigs ultraviolats que ens arriben del sol, que són els que ens cremen els receptors de dins de l'ull. I això és una cosa, Ramon, que hem de tenir clara, que des del primer instant que ens posem a mirar el sol hem de portar les ulleres sí o sí, i no val allò de me les baixo un momentet per mirar-ho sense ulleres, no val això, eh?
0: No val això, i tu has dit, bueno, ho has dit molt bé, aleshores jo dic, bueno, s'ha dit tot, no s'ha dit tot, perquè això a molts llocs s'està muntant com si fos un concert de rock.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Festes. Aleshores, música, sí. Beguda, ulleres gratuïtes, la gent hi va, els nens, nenes, fills, els avis porten els seus nets, en fi, molta cura en tot això, no? Això és una cosa que m'ha sorprès i aleshores a mi el que em preocupa més si veuen l'eclipse o no el veuen l'eclipse, perquè tampoc no serà espectacular, és la seguretat, no? Sí. La seguretat bàsica, i sobretot pels més petits. Els grans tenen la seva responsabilitat i bueno, pues que facin el que tinguin de fer, no? Perquè s'ha dit de tot, no? Però aquí jo el que voldria dir és que aquestes ulleres que hem dit que han d'estar homologades i que això ho posa a la patilla, no? Si no, no les hem d'utilitzar. Esperar, o sigui, posar-nos les ulleres 5 minuts, no? I mirar el sol quan comença a partir de les 19 hores, 35 minuts, que comença a mossegar el disc solar, el disc lunar comença a entrar dins el disc solar, no? Aleshores, ens posem 5 minutets, mirem com comença a entrar, i després d'aquests 5 minuts ens estreguem, mirem cap a terra. Al traure les ulleres ja hem de tindre el cap mirant cap a terra.
1: Sí, per això deia que no, sí. O sigui, el sol sense ulleres ni un segon. O sigui, no.
0: Exacte. No. Després mirem, mirem els voltants, parlem amb els amics i esperem una bona estona, no? I ens tornem a posar 5 minuts més, no? Per tal de veure que el disc lunar ja ha avançat cap dins el disc solar, no? I així que el disc solar està

0: Dos quarts de dues, migdia Cope a Catalunya i Andorra. Soc el Ricard Álvarez. De seguida busquem els apunts d'esports. També a veure com està la xarxa viària catalana. Avui és dia d'eclipsi, però vaja, jo crec que a dos quarts de dues encara no s'ha de notar, però vaja, ens ho explicaran. Abans, però, previsió meteorològica, va. La previsió del temps per aquesta tarda, que ens diu que després d'un matí radiant, a partir d'ara les nuvolades aniran a més al Pirineu i al Prepirineu, on s'esperen xàfecs dispersos acompanyats localment de tempesta i fins i tot de calamarsa. A la resta de la meitat nord i a punts de les Terres de l'Ebre els núvols seran molt més aïllats. Tot plegat amb una tarda de molta calor i una notable sensació de xafogor. Les màximes pujaran un punt més, voltaran entre els 35 i 39 graus a l'interior i entre els 31 i els 36 a la línia de la costa, amb vent de component sud i est bufant moderat. I atenció a la visibilitat de cara a l'esperat eclipsi d'aquesta tarda vespre. Serà en general excel·lent a la majoria del territori, com dèiem. Tan sols quedaran restes de núvols mitjans al terç nord i just al delta de l'Ebre es podria formar algun estrat de núvols baixos puntuals a mesura que s'acosti la nit. Vinga, que comptem cotxes. Vinga, que fem aquesta ullada a l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit. No sé, jo diria que encara no ha d'afectar tot el tema de mobilitat de l'eclipsi, però a veure com està la història. Mireia Camats, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs a hores d'ara hi ha alguns problemes per desplaçar-se cap a Tarragona. Per exemple, a l'autopista P7 i retencions del Papiol a Castellví de Rosanes en sentit sud, de Gelida de Sant Saturni d'Anoia en sentit sud, també retencions entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos i del Vendrell a Roda Barà en sentit Tarragona. A l'enllaç de l'A2 amb l'AP7 hi ha retencions d'Abrera a Martorell en sentit sud, a l'A2 i a Coajorba en sentit Lleida per obres. A la C31 hi ha retencions a Castelldefels i a Vilanova i la Geltrú en sentit Tarragona. A la C32 retencions a Castelldefels i a Cunit en sentit sud, a la B24 a Cua Cervelló en sentit Tarragona, a la Nacional 340 hi ha retencions a Vilafranca del Penedès, al Vendrell i Creixell en sentit sud. També destacar-vos la T1025, es dona pas alternatiu a Mas de Barberans per un accident i això provoca aturades en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de l'hi ha retencions d'Horta a Collserola en tots dos sentits per obres, i a la ronda litoral hi ha cua de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Bonpastor al Nus a la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies, Mireia. Déu-n'hi-do, eh? Com està la xarxa viària a hores d'ara. Però ara parlem d'esports amb el José Luis Gil. Gil, què tal? Bon dia, bona tarda.
2: Què tal, Ricard, companys? Bona tarda.
0: Bé, i ja tenim els equips
2: ja
0: sencers,
2: està. ja hi som tots. Ja hi som tots, ja hi som tots.
0: Ja podem començar a jugar a futbol,
2: bueno,
0: a entrenar...
2: No hi som tots.
0: Quasi tots.
2: Gairebé tots. Perquè...
0: Per cert, i també alguns hi són amb cares llargues, eh?
2: Sí. Bueno, anem a parts. Avui, efectivament, era el dia previst perquè tots els internacionals mundialistes...
0: Avui és el dia D, Gil?
2: És el deadline.
0: Avui és el dia D.
2: No ho sé.
0: El tema de l'eclipsi també és el dia D, avui, eh?
2: De l'eclipsi, sí. De si es tanca o es deixa de tancar alguna operació, ja no hi entro. Però en tot cas, ja té Hansi Flick a tots els futbolistes del Futbol Club Barcelona sota les seves ordres, tret d'un. És Ferran Torres, que té permís del Barça per no entrenar-se perquè en les properes hores, potser aquesta tarda, potser demà, s'ha d'acabar tancant la

0: seva sortida al Paris Saint-Germain. Cares llargues, deies cares llargues en els jugadors que estan a la rampa de sortida i que per evitar lesions, com la de Roni Bardaggi, doncs el Barça va dir quedeu fora de la dinàmica del grup, entreneu en solitari perquè, clar, no, si us volem traspassar o heu de sortir del Barça, no és convenient que us lesioneu. Aquesta decisió no ha sentat gens bé als futbolistes afectats, sobretot a Marc Casador. D'altra banda, sabem que Deco s'ha reunit amb Marc Bernal, amb els agents de Marc Bernal, millor dit. Per què? Per tranquil·litzar el nano. I és que amb l'arribada de Rodri, amb la futura arribada de Rodri, es podria tallar la progressió de Marc Bernal, i aquí Deco ha entrat a fer una mica de mà esquerra, per tranquil·litzar l'entorn del futbolista, i el futbolista per dir, mira, la temporada és molt llarga i encara que vingui Rodri, el que no volem és lesions per sobrecàrrega de minuts. Per tant, doncs, tranquil·litat i bons aliments.
1: Jugareu tots.
0: Clar, el que us guanyeu en els entrenaments i en el terreny de joc, que aquesta és una altra. I pendents de Julián, que està entrenant amb l'Atlético de Madrid.
1: No, quan et deia cares llargues em referia a aquesta, sobretot.
0: Ah, doncs jo pensava que deies Casador.
1: Aquesta, que jo no sé, l'ambient que deu haver allí deu ser tot un poema.
0: Doncs, evidentment, Julián està ara mateix en aquesta postura de amb la cara ja pagues, però recordem, no hi ha cap símptoma que l'Atlético de Madrid canvi de postura i vulgui negociar una sortida de Julián.
1: A més, recordem, tu que tens les dades, és que Julián no està, per exemple, amb la situació de Ferran o de Rodri, que els hi queda un any de contracte. Crec que li queden 3, com a mínim.
0: Sí, exacte, vull dir, clar.
1: És que clar.
0: A partir d'aquí, doncs,
1: res a fer, el jugador no pot forçar massa.
0: Ha començat a sonar Lautaro com a plan B, però delicat. L'Espanyol està presentant Unai Núñez, anem a veure què diu el central blanquiblau i sobretot Monchi respecte al mercato blanquiblau. Hi ha Supercopa d'Europa, Paris Saint-Germain, Aston Villa, és a dir, Luis Enrique contra Unai Emery, i atenció al partit amistós d'aquesta tarda del femení del Barça. Barça Montpellier perquè coincideix en la franja de l'eclipse. Els primers 1.500 espectadors que entrin al Johan rebran les ulleres per veure l'eclipsi. La resta s'hauran d'espavilar. I les jugadores del Barça han rebut la consigna de no mirar cap amunt en el vell mig de l'eclipsi. No sé com defensaran els corners o les pilotades llargues, però la consigna és aquesta. No, és que és un risc posar-te a mirar l'eclipsi.
1: No, totalment, però que facin una pausa d'hidratació, ara que està de moda, al moment de l'eclipsi, que ho puguin gaudir tots. Però qui va ficar l'horari d'aquest partit?
0: Bueno, clar, va ficar el Futbol Club Barcelona, que suposo que és l'organitzador, però clar...
1: Pues no van mirar l'agenda, ho tinc claríssim. No se la van mirar.
0: Tampoc sé exactament la incidència que pugui tenir la posició del sol en el moment de l'eclipsi respecte a la tribuna del Johan, que igual te la tapa, no ho sé.
1: Igual te la tapa, tens tota la roda, està molt baix el sol ja.
0: Però en tot cas, ulleres pels 1.500 primers espectadors que entrin al Johan Cruyff. I apunta dues dates, 27 de desembre i 28 de març.
1: A veure.
0: Clàssics de Lliga CB.
1: Ah,
0: el primer al Palau Blaugrana al desembre i al març tocarà a la pista del Madrid.
1: Que bé que ho fa la CB, Avui tens totes les jornades amb tots els partits, amb tots els horaris ja posats.
0: Igual que la Liga de Futbol Professional.
1: Exactament
0: de
1: Javier Tebas
0: Medrano.
1: Mare de Déu. José Luis Gil, t'escoltem a les 3 i 5 minuts a Esports
0: Bueno, Cope. Avui tenim una altra notícia.
1: Ah.
0: Torna el gran Joan Batllori.
1: Ah,
0: doncs, i jo amablement li deixo la cadira, cap problema, i que a partir d'ara que tiri cap endavant, que l'estiu encara és llarg i queda.
1: Doncs 5 minuts després de les 3, Esports Cope, avui amb el Joan Batllori, el Gil també surt per allà. Una abraçada, José Luis.
0: Fins demà, Ricard. Adéu.
1: Vinga, va, que de seguida busquem l'estat de l'esllavissada al Parc Nacional d'Aigües Tortes. El que fem és parlar de l'heroi Merlín i ho fem dient-te que ¿cómo no vas a enseñar tu nueva cocina o tu nuevo salón a todo el mundo? Si ha quedado genial. Es lo que tiene hacer tu proyecto con Leroy Merlin. Cuentas con un equipo de expertos que te asesoran y te recomiendan la solución que realmente se adapta a tu espacio y tus necesidades. Por eso te encanta tu nueva cocina, con sus muebles altos, con doble profundidad, donde cabe todo. Tu nuevo baño, con su inodoro japonés, o tu salón, con su suelo sin juntas que conecta con la terraza. Además, en Leroy Merlin se encargan de todo, desde el asesoramiento y diseño hasta el transporte y la instalación final. Ya sabes, si tú también estás pensando en dar un nuevo aire a tu casa, pide cita con los asesores de proyectos de Leroy Merlin y haz ese cambio que quieres. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
2: Podrás desconectar de todo, menos de COPE.
3: Estamos en una cata de agua en directo.
4: Yo creo que es
3: agua
4: mineral.
3: ¿Agua corriente
4: también
3: o mineral?
4: Creo que es mineral.
2: Este verano, la tarde de COPE, de lunes a viernes de 3 a 7.
3: ¿Qué referencia viajuna acabas de tener?
5: Yo
3: que
5: tampoco.
3: No sé cómo me acuerdo yo. Johnny Bismuller. Así lo pronunciábamos.
2: Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García Muñiz.
6: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
7: Ocasión Plus.
8: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
7: Ven.

0: Recentment, una esllavissada al barranc del Puy de Linya ha provocat el tancament parcial del pàrquing del Prat de Pierrot, afectant l'accés al parc d'Aigües Tortes durant aquest passat cap de setmana. Anem a parlar amb el Xavier Llimiñana, és tècnic i responsable de l'ús públic del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Xavier, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Clar, és una esllavissada que entre d'altres coses, doncs, ha afectat a la zona del pàrquing. Quins són els principals danys que ha provocat aquesta esllavissada al pàrquing?
1: Doncs bé, l'esllavissada, hem tingut molta sort que, tot i produir-se a l'agost, que és la zona, no l'època de l'any amb major afluència, doncs ha passat de nit, de forma que doncs no hi havia persones a l'aparcament, i tan sols ha afectat doncs alguns vehicles que van sortir ja el mateix diumenge i ja els van poder treure de l'aparcament. I llavors això doncs ha afectat tota la infraestructura de l'aparcament, i actualment doncs estem treballant per intentar recuperar-ho quan abans possible.
0: Déu-n'hi-do. Quines accions fareu, o ja heu fet i us falta fer per restaurar l'accés total al pàrquing, i quins terminis teniu sobre la taula de la reobertura total?
1: Sí, doncs bé, una mica el primer de tot i el més important és garantir la seguretat dels visitants que venen al parc, no? Com dèiem, ara és una època amb molta afluència, i llavors el primer és garantir la seguretat d'aquests visitants. Llavors el que s'ha fet, doncs, s'ha hagut de tallar algun arbre que estava inestable, i llavors doncs netejar amb maquinària pesant tot el que és, doncs, tota aquesta enrunada que ha fet de... Penseu que hi ha fang, troncs d'arbres, pedres, i llavors doncs amb maquinària pesada s'ha hagut d'anar doncs retirant tot aquest material. I llavors, doncs, a data d'avui estem amb l'obertura d'un 50% de les places d'aparcament, que diguéssim correspondrien a la part menys afectada, i la resta d'aparcament doncs seguim treballant, perquè evidentment doncs ha baixat una quantitat de material molt important, i doncs fins i tot hauran de venir camions a retirar tot plegat, i això doncs ens portarà encara uns dies a tenir l'operatiu al 100%.
0: Clar, estem a l'estiu, és una època en la que teniu un flux de visitants, suposo que important. Com afecta doncs aquest contratemps al flux de visitants, i quines alternatives els recomanes?
1: A veure, realment doncs l'afectació tampoc... És veritat, no?, que veiem les imatges i és molt aparatós, no?, i realment es veu que una cosa molt impressionant, però realment l'afectació és poc important, tot i ser un dels accessos principals al parc. Doncs pràcticament des de l'endemà ja hi han hagut alternatives, és a dir, s'ha pogut accedir a l'estany de Sant Maurici amb el servei de transport públic, de taxis 4x4, que ha estat totalment operatiu. S'hi pot accedir també a peu, caminant des del poble d'Espot per el GR11, i a partir ja d'avui al matí, avui a les 8 del matí, doncs ja s'ha obert aquest altre 50% de l'aparcament, que doncs ens garanteix al voltant d'unes 100 places d'aparcament, i llavors doncs pràcticament l'afectació és molt baixeta.
0: Perfecte. Escolta, quin paper han tingut les autoritats locals i els bombers en les tasques de neteja i recuperació?
1: Doncs no ens cansarem d'agrair-los la feinada que ens han fet i que estan duent a terme encara ara. La brigada de l'Ajuntament d'Espot, la brigada del propi Parc Nacional, els bombers voluntaris, també ens ha donat un cop de mà l'estació d'esquí d'Espot, no?, amb la portada de maquinària. És a dir, al final, bé, una mica aquestes zones de muntanya i poblets petits ens coneixem tots, i quan passa alguna cosa d'aquestes, doncs tots ens donem un cop de mà.
0: Xavier, escolta, parlem de l'esllavissada en si. Has observat algun patró o senyal que pugui indicar que aquest tipus d'esdeveniments es puguin repetir en el futur o que ja haguessin passat?
1: Bé, de fet, aquest esdeveniment, pel que es comenta, ja fa força anys que ja es va produir unes característiques similars, i fins i tot a la mateixa època, ara a l'agost, amb aquestes tempestes de muntanya, no?, d'agost, que són així tan... Bueno, aquestes trompes d'aigua ràpides,
0: sí,
1: i tan concentrades. I doncs diuen que fa una vintena d'anys aproximadament es va produir un fenomen d'unes característiques força similars.
0: Llavors, clar, si has obtingut aquesta informació, i això ha tornat a passar, Suposo que, clar, ara, a curt termini, és el que deies, primer assegurar la zona, després fer neteja del pàrquing, doncs per tornar a la normalitat el més aviat possible, però suposo que sobre la taula tindreu un pla a mig termini de dir, escolta, anem a estudiar per què ha passat això i anem a intentar que no torni a passar, no? Primer identificar el problema i després buscar la solució.
1: Sí, correcte. És a dir, ara anem una mica per passos, no? I aquesta fase inicial consisteix, doncs, en garantir una mica la seguretat, no? I restablir el funcionament de l'aparcament. Però després, evidentment, doncs, s'hauran d'analitzar aquests barrancs, que són zones de baixen de gairebé 3.000 metres d'alçada, del Puy de Linya, que és aquest cim que bueno, de més de 2.600 metres. Llavors, són recorreguts molt curts, però són barrancs que tenen pendents molt, molt grans. I llavors, quan concentren tanta quantitat d'aigua, a l'haver-hi tanta pendent, doncs arrosseguen tot el material que es troben pel camí. Llavors, ara, bé, properament, doncs un equip de tècnics, avaluarà una mica aquest barranc i també altres de la zona, que també, vull dir, han baixat força material, tot i que no han tingut afectacions, i llavors veure, no, de cara al futur, com es pot fer una estabilització d'aquestes zones per evitar o minimitzar els efectes que es pugui causar properament.
0: Xavier, ja que parlo amb tu, aprofito, tot i que et cau exactament a l'altra punta del Parc Nacional d'Aigües Tortes, sí. com heu viscut aquestes darreres hores, aquests darrers dies, l'incendi de Senet, i si ja esteu tranquils?
1: Bé, doncs ara ja estem tranquils. Bé, estem tranquils per aquest incendi. No estem tranquils del tot perquè, bé, el que ens demostra aquest incendi és una mica, doncs un canvi de tendències amb els incendis d'alta muntanya. Doncs fins ara, no, els darrers anys, els incendis d'alta muntanya tenien un comportament força diferent i sobretot, bé, eren en unes altres èpoques. Aquests incendis d'estiu són més típics de zones més de clima més mediterrani, més seques, i en canvi a l'alta muntanya estàvem una mica com, bueno, no sé si ben bé la paraula, però salvats o resguardats d'aquests
0: incendis. Sí, més tranquils, eh?
1: Sí, això mateix. I al final, a vegades sí que és veritat que hi havia algun petit conat amb algun llamp, però bé, eren coses com molt anecdòtiques. Però bé, ara el que ens demostra aquest incendi, no, és que potser aquesta situació està canviant i llavors hem de veure doncs cap a on evoluciona. I sobretot el mateix que comentàvem abans, per preparar-nos i avançar-nos i intentar que això no se'ns en vagi de les mans.
0: L'incendi no ha afectat el que és pròpiament el Parc Nacional, sí l'àrea perifèrica, però estem parlant d'una afectació suportable, entenc.
1: Sí, a veure, el que et comentava ara, és més aviat el que ens amoïna és cap on anirem, no?
0: Clar,
1: l'incendi no arriba a unes 100 hectàrees, que aquest incendi, diguéssim, en una altra zona, un incendi de menys de 100 hectàrees, diria, ostres, això que pràcticament no és res, no?
0: Yeah.
1: I a la zona perifèrica, doncs, ha afectat doncs, una trentena d'hectàrees, aproximadament. Però bé, el que cal veure, no?, doncs és aquesta tendència i a veure això com evoluciona.
0: Escolta, els visitants que rebeu, anava a preguntar si estan conscienciats. Aviam, d'informació en rebem tots, ho tenim claríssim, ens ho han explicat mil cops. Jo fa dos dies anava darrere d'un cotxe per una autovia catalana que va tirar una cigarreta encesa per la finestra. Vull dir que és que al final, aviam, la informació la tenim tots. No sé si heu detectat unes actuacions més incíviques al parc o no.
1: Doncs mira, l'altre dia ho comentàvem amb uns companys i realment, doncs, sap greu dir aquestes coses, però hem notat que des de la Covid, des de l'any 2021 aproximadament, doncs hi ha hagut una tendència, és a dir, alguns comportaments que semblava que ja cap als anys 90 ja s'estaven, diguéssim, com reconduint, com per exemple el que deies ara, no? El llençar les burilles...
0: Sí.
1: Fa uns 20 anys, llençar les burilles era una cosa pràcticament, vull dir, que ja al Parc Nacional no es feia, vull dir, en un entorn natural, molt preservat, la gent era respectuosa, i ara ens estem adonant que no sabem ben bé per què aquestes tendències s'estan canviant una mica, i amb el tema, per exemple, burilles, i sobretot les dues altres problemàtiques que tenim al parc, doncs són els gossos deslligats, les mascotes doncs poden accedir al parc però en tot moment han d'anar lligades per temes de conservació, i ens estem adonant també això, que cada vegada més venen persones amb els gossos deslligats, i després també amb el bany als estanys. El bany als estanys, per un tema de conservació, doncs no està permès, i cada vegada més també, potser també bueno, amb aquest canvi climàtic, amb aquest augment de temperatures, doncs veiem que la gent doncs es banya més als estanys. I llavors, doncs bé, conscienciar els visitants, donar-los informació, com bé deies, vull dir, la informació la donem, tenen els fullets amb tots els consells i recomanacions, treballem de forma conjunta amb el cos d'agents rurals per conscienciar també els visitants i en el cas, diguéssim, que hi hagi un incompliment flagrant, doncs sancionar-los, però bé, realment, doncs tenim molta feina amb aquest tema.
0: Déu-n'hi-do. Doncs mira, ja que parlàvem amb el Xavier Llimiñana, he aprofitat ja per tocar aquest altre tema. El tema de l'esllavissada, ja veieu que tenen mans a l'obra i que vaja, no us ha de suposar una afectació si visiteu el Parc Nacional d'Aigües Tortes i accediu per la zona d'Espot, per entendre'ns. Tècnic responsable de l'ús públic del Parc Nacional d'Aigües Tortes, el Xavier Llimiñana. Gràcies per atendre'ns i enhorabona per la tasca que feu.
1: Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
0: Doncs apa, que anem directes cap a les 2 de la tarda. Deixem que saludi a la Marta González, que ni el dia de l'eclipsi és per aparèixer aquí a la ràdio. Marta, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Com està, Ricard? Com va tot?
0: Avui és del dia...
5: Estàs preparat ja per veure l'eclipsi o no?
0: Sí, sí, vaja, pues, estic preparadíssim. La veritat és que portem... Jo entenc que la gent a vegades et digui és que en parleu massa, doncs segurament tenen raó. Sí. Però sí que és veritat que és un event molt únic i que fins al 2180 no tornarà a passar, per tant, és que, o sigui, nosaltres o ho vivim ara o no tornarem a viure, les coses com siguin.
5: Ja, és que després tindrem un parell de coses més aquest any. O sigui,
0: Sí, un parell, però no són iguals, serà...
5: Sí, no són iguals, clar que no, o sigui, és que jo entenc que tot això, que la gent pues, marxi a quilòmetres per davant i faci aquestes coses, però clar, el problema primer, ara que estava parlant del tema de les borilles, hey. La gent ha de tenir molta de cuidat, perquè avui, sí, home, perquè imagina't, és que avui amb tanta mobilitat, l'emoció, que no te'n dones compte, perquè la gent està emocionada amb el tema aquest i fan coses que a lo millor fan coses normalment, que són normals, i clar, si tu no tens cura, pues, tenim molt mal.
0: Espero que siguem cívics. Escolta, Marta, sorprèn-me, de què m'has de parlar avui?
5: Bueno, de l'eclipsing.
0: I què m'has d'explicar de l'eclipsi?
5: Clar, l'eclipsi és una cosa i l'eclipsing és una altra.
0: L'eclipsi és el...?
5: L'eclipsi del que tindrem astronòmic, sí. És una cosa, i l'eclipsing, sí, és una altra. Està basat en el mateix, perquè al final la imatge, la metàfora...
0: Eclipsing. I què és això?
5: Bueno, això és eclipsar. Tu ja saps que moltes vegades es parla en llenguatge col·loquial d'aquesta persona eclipsa l'altra, no? Un germà eclipsa l'altre. No ho has sentit mai,
0: sí,
5: això?
0: Sí.
5: Bueno, pues això, l'eclipsing és aquestes persones que estan tant a la convivència, tant a les empreses, com a les famílies, com al grup d'amics, com a les parelles, que eclipsen a l'altre.
0: L'eclipsen vols dir que el, no que el fan petit, que el tapen.
5: Que el tapen, i el tapen amb alevosia i premeditació.
0: Ja, eclipsing. No ho havia escoltat mai, això de l'eclipsing.
5: Sí, bueno, pues sí, això és una... Bueno, ja saps tu que cada de tant en tant, sobretot a l'àmbit de la comunicació i de la neurociència i tot això, surten moltes paraules, no? Que al final pues és eclipsar una persona, el que es deia tota la vida, però bueno, queda millor eclipsing, no? És com que saps una mica més, no? Si ho fas així una mica anglosaxonat, perquè bueno, també existeix el ghosting, que no sé si és...
0: El ghosting sí que és el ara hi soc i després desapareixo.
5: Sí, el ghosting és algú que és molt lleig. També,
0: això és molt modern, també. Això no existia fa 20 anys.
5: No, clar, no. El poc que tinc,
0: El pocketing, això tampoc sí, sé què és.
5: El pocketing és quan tu tens, sobretot està molt circumscrit a les parelles, no? O als germans, o les persones de la relació molt pròxima, que és quan a tu tenen un cul, no? Que no estàs ni a les xarxes socials, per exemple, tu i jo tenim, som parella i alguns grups, doncs, al millor jo t'hi poso, però tu a mi no m'hi poses.
0: Ah, val. Molt, això és pocketing?
5: Entens? Sí, això és pocketing. Ah. O sigui que no. Inclús a les amistats i a segons quins cercles tampoc parles de mi.
0: Però sí que ens compliquem la vida, Marta.
5: Sí, la gent es complica, perquè lo fàcil que és mira, no parlaré perquè tal, però ja està, no? Vull dir, les coses han de ser més planeres, però bueno, ja, és igual. Ja. I després el benching, que també és està basat en les relacions mantingudes per convivència, que es basa en la manipulació. Això, el benching, és la manipulació per fingir els vincles emocionals que no existeixen, que hi ha molta gent que... Sí, per interès, sobretot per interès econòmic, eh? Tot això, tot això surt quan hi ha, per exemple, problemes de... Això ho parlava amb un advocat, quan hi ha problemes de judicis i tal, aquesta mena de... No sé si... ell diu síndromes, però jo no crec que sigui un síndrome. Bueno, aquesta figura surt. I després està a l'eclipsing, que l'eclipsing, això ho va inventar un senyor, un americà, no podria ser d'una altra manera, un doctor especialista en psicologia i ciències socials, que explicava que era la relació de l'altra persona, no? Per eclipsar es refereix a la dinàmica relacional destructiva d'una persona que anul·la la pròpia identitat de l'altra. Vol que l'altra persona sigui com ella i, a més, la seva opinió i tal ha de ser totalment la d'ell, no? La d'ella, vaja. És la pèrdua del jo, diguéssim, no? Cedeix tots els seus pensaments i les seves opinions als altres. I, és un desequilibri perquè, clar, l'autonomia desapareix, no? O sigui, desapareix l'autonomia de l'altra persona.
0: O sigui, poca broma que avui hem acabat parlant d'això, de l'eclipsing, sí. Jo he descobert una cosa que no sabia. Escolta, que estem a punt d'arribar a les dues, Marta, m'interessa preguntar-te si tu veuràs l'eclipse.
5: Jo el veuré, però el veuré des de la televisió. Jo sí que he pogut anar a un observatori, sí que hagués anat. Però mira, per anar segons tanta gent, no, prefereixo...
0: O sigui, això de buscar un lloc apartat, que després ja estarà ple de gent, amb les ulleres aquestes de cartó i tal, no, eh?
5: Efectivament, no, no, això no, no.
0: Saps què passa? Que hi ha molta gent que ha trobat el lloc especial, aquell que diu, escolta, he trobat un lloc allà en un camí que no hi haurà ningú. El perill és que quan arribis aquesta tarda estigui ple de gent, perquè la gent n'hi ha per tot arreu, eh?
5: A mi m'han enviat, suposo que tu també, d'aquests enllaços que poses on t'estàs i et diu exactament la gent que anirà, no sé què, no sé què. Bueno, jo no sé com ho saben.
0: No, Marta,
5: la quantitat de gent que ha clicat, dic jo.
0: Jo ho veuré des de casa i fins on arribi. I el que no, ho veuré a les xarxes o a internet, que sempre hi ha qui fa millor fotos i fa millors vídeos. Per tant, cap mena de problema.
5: Jo des de casa també podria veure, però bueno, prefereixo veure-ho per l'ordinador o per la televisió.
0: Clar que sí.
5: Mira, com tu dius, és veritat que és una oportunitat única, no?
0: Perquè... Sí, això ho tenim claríssim. Marta González, escolta, que tinguis una bona eclipsi.
5: I tu també. Que no et facin eclipsing, eh?
0: No, això sí, això no. Una abraçada, Marta.
5: Una abraçada molt forta, que vagi molt bé. Adéu.
0: I doncs nosaltres, que ens acostem ja a les dues de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Ara en 20 minuts arriba la Mar Puerto i et posa sobre la taula tota la informació del dia, que inevitablement passarà per tema d'eclipse, sí o sí, però t'ho posarà sobre la taula de manera ordenada amb totes les dades. Demà hi tornem a les 12:20 i recorda que ja a les 3:05 també tens avui amb el Joan Batllori Esports Cope. Apa, que tinguis una bona jornada d'eclipsi i sobretot, de veritat, la seguretat per davant de tot, que no tinguem problemes després de la vista, que això és irrecuperable. Una abraçada gran.
6: Las dos, la una en Canarias.
2: Última hora en Mediodía Cope.
7: Pilar García de la Granja.
2: Estar informado.
6: Muy buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE contándote desde la una cómo se prepara España para el gran eclipse total que tiene a todo el mundo emocionado. Mira, pero en un día como hoy, déjame que me acuerde también de todos los farmacéuticos y farmacéuticas de España y en general de todos aquellos hombres y mujeres que venden gafas para eclipses en nuestro país y que no ven el momento de que llegue el jueves. De verdad, estamos con vosotros.
7: Así que vamos a cerrar este capítulo y nos vamos a enfocar en el servicio y la atención farmacéutica ordinaria, que es lo que nos gusta y nos va bien.
6: Sirva el testimonio de María Fernández, farmacéutica en Madrid, como representación de todos ellos. Y ojo que su caso es aún peor. Ha estado vendiendo el modelo de gafas, uno de los que han retirado, hoy han retirado más, por lo que ha pasado de las colas para venderlas a las colas para las devoluciones. Y como es habitual en medio de todo esto, el caos de nuestra querida administración española.
7: Ha sido una completa desinformación por parte del Ministerio de Consumo. Nos mandaron una alerta de retirada. A las 3 horas modificaron esa alerta y dijeron que sí que se podían consumir esas gafas concretas y al par de horas volvieron a cambiarlo.
6: Por si éramos pocos, el Ministerio de Consumo. En fin, lo dicho, un abrazo fuerte a los vendedores de gafas de eclipse y otro también para todos aquellos que esta mañana estaban tan tranquilos en cualquier rincón de los 79.400 kilómetros cuadrados que tiene Castilla-La Mancha y de repente el móvil ha entrado en modo esalert. ¿Pasaba algo? ¿Una dana? Yo qué sé, una explosión de gas, un huracán mortal. No. Eran las recomendaciones para seguir el eclipse con seguridad.
8: No, asustaste.
9: Porque piensa uno que es la otra cosa, el terremoto.
8: Me asustaba.
9: Terremoto, porque como vienen diciendo ahorita que va a haber un terremoto en España, que va a haber un terremoto, que va a haber un terremoto.
10: Y... pues yo me he asustado, iba en el coche y asalté, no sabía qué narices era.
11: De la oficina, porque digo aquí.
6: En fin, asunto de muerte. Una tiene un poco la sensación de que se nos está yendo un poco de las manos esto del eclipse. Al final, lo que estamos contando, no es tanto el eclipse como la que montamos a su alrededor. Somos unos disfrutones, ¿eh? Lo de celebrar es algo muy español, así que al lío pero con cabeza. Pues mira, hablando de ser español, hace días que le doy vueltas a una cosa, la de recursos, dinero, promesas, gestos y sudores que hemos destinado a convencer a los independentistas de lo maravilloso que es formar parte de España y lo que se tienen que esforzar Ceuta y Melilla a veces para que nadie se olvide de que son españoles, incluso después de haber vivido un hecho tan grave como el de finales de julio, la violación de sus fronteras, y de escuchar a un ministro marroquí, un ministro actual, reivindicar la soberanía de una tierra que no es suya. Y yo me pregunto, ¿qué es ser español? A ver, ¿qué implica pertenecer a España más allá del sentimiento? Bueno, en la práctica supongo que es que el que vive en Cambrils tenga los mismos derechos básicos que el señor de Úbeda y también, por supuesto, los mismos deberes, que cada uno con su pedrada y con su plato típico pues sepa reconocer al otro como un igual. Solidaridad, ¿no? Al final, eso que tanto se predica y a veces tampoco se practica. Y por eso hoy me quedo con esto que ha dicho el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, cuando le han preguntado si espera que el gobierno central apruebe una partida millonaria como lo que ha anunciado para la crisis migratoria en Ceuta.
12: Primera pregunta, ¿a usted le gusta que no manden dinero? Sí. Manden usted todo el dinero que pueda. Es lógico que a Ceuta le han creado una partida especial porque la hecatombe que tiene Ceuta es de garabatillo, cuidado, ¿eh? Está muy, muy mal. Hemos estado a punto de coger la bandera de España, plegarla y regalarla. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya habrá momento de decirle, oye, te paso la factura ahora fundamentalmente por solidaridad y por patriotismo. La atención es Ceuta, Ceuta, Ceuta.
6: No se puede ser más cabal, más sensato y más español que Imbroda en estos 25 segundos. Primero por lo que dice y después por ser él quien lo dice, ¿no? El presidente de una ciudad donde el 30-31 de julio entraron unas 400 personas, lo que obligó a cerrar su frontera. Ciudad acostumbrada a vivir con esa presión constante. Vale la pena tomar nota del ejemplo. Para todos los que se niegan a acoger a menores antes ni siquiera de hablar de repartos, algunos de ellos, por cierto, a los que tanto esfuerzo hemos destinado para convencer de las bondades de ser español y a los que el gobierno central no hace más que intentar convencer, ¿no? Y luego también a aquellos como los que están en Moncloa, recordando cada vez que hay un problema, que la competencia en el problema la tiene otra, mientras en Ceuta lo que esperan son todos soluciones.
2: Escuchas Mediodía COPE.
6: Están pasando más cosas que te cuento con Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Ángela.
6: Lo primero, asciende a 250 la cifra de muertos en Colombia.
13: Por el terremoto del pasado lunes, que deja también más de 1.000 heridos y 75 españoles sin localizar. Ha bajado esa cifra en las últimas horas. El gobierno colombiano ha decretado 3 días de luto, mientras en las calles...
14: ¡Silencio! ¡Silencio!
13: Sigue la búsqueda incesante, pedían silencio los rescatistas en ese momento que escuchas para poder localizar a personas bajo los escombros.
6: Nos contaba la situación aquí en COPE María Camila desde Cali.
11: Ayer, que fue el segundo día del terremoto, ya hay muchos rescatistas, hay mucha ayuda, mucha gente civil ayudando, mucha gente pues capacitada en el tema también ayudando. Entonces, digamos que por temas de ayuda, en Cali no estamos mal, estamos, gracias a Dios, bien.
6: Bueno, estamos además pendientes del fuego, sobre todo en Niebla, en la provincia de Huelva.
13: Ya son 28.000 las hectáreas afectadas y en Huesca el incendio de las Peñas de Riglos ya ha calcinado 5.000. Sigue activo, aunque la potencia ha disminuido, 8 municipios permanecen desalojados.
6: Suben las muertes de migrantes en el Mediterráneo central.
13: Se han duplicado las víctimas en los primeros 4 meses del año, pese a que el flujo por esas rutas ha caído drásticamente. Es la alerta que ha lanzado hoy la Organización Internacional de las Migraciones. En las últimas horas, 11 magrebíes rescatados en una patera a 30 millas al sur de Formentera.
6: Y además, uno de los puntos de los que estamos más pendientes a estas horas por el eclipse, las carreteras, porque se espera hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales. ¿Cómo están las cosas? Marta Miguel, DGT, buenas tardes.
14: Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios siniestros que complican la circulación en Barcelona, en la AP7 en Montmeló, sentido Girona, y en Valencia, la A7 en Paterna hacia Castellón. Además, van a encontrar dificultades en la salida de la capital por la A1, desde el entorno de Circuito de Jarama hasta Aventurada, tráfico intenso en Barcelona, de salida por la AP7 en Martorell, sentido Tarragona, en Valencia en la A7 en Loriguilla hacia Alicante, en Málaga en la AP7 en Fuengirola y Benalmádena, sentido Málaga, y en Sevilla en la salida por la A66 en Guillena y la A49 en Huevar. Les pedimos especial atención al volante durante la tarde, se espera un aumento de los desplazamientos, así que les pedimos que extremen la precaución.
6: Y se calienta la posible salida de Ferran Torres del Barcelona. Santi Duque, buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Tras días de negociaciones, el héroe de la selección española en el Mundial está a punto de abandonar la entidad azulgrana. Barcelona, Víctor Navarro.
16: De hecho, no ha entrenado hoy cuando debía volver, como los Lamín, Cubarsí, Olmo y Pedri, porque anoche los agentes de Ferran Torres pidieron al club permiso para no incorporarse y poder atar así su salida a París. Flick lo autorizó y el Barça está pendiente de la segunda oferta del Paris Saint-Germain, que esperan sea de unos 50 millones de euros como mínimo para cerrar esta operación y que a finales de esta semana pueda ser jugador de Luis Enrique.
15: Víctor, en el Atlético de Madrid ya es oficial la salida de Nahuel Molina a la Roma de la Serie A y el club también ha anunciado la lesión de Alexander Sorloz, que con una contractura muscular estará de baja las próximas semanas. Esto deja como único delantero a Julián Álvarez, que hoy se ha visto las caras con Simeone en su primer entrenamiento con el grupo desde su vuelta al trabajo. Y recuerden que el Real Madrid juega esta noche a las 9 contra el Deportivo de La Coruña en la disputa del trofeo Teresa Herrera, lo que será el penúltimo amistoso de los blancos antes de su debut en la Liga.
6: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE.
2: Mediodía COPE.
17: Pilar García de la Granja.
2: Estar informado.
6: Pues está compareciendo ahora mismo el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, después de reunirse con la ministra de Defensa.
18: Vamos a ver qué necesita Ceuta, qué necesita España, porque somos la frontera de España y de Europa en África, para que esto no se vuelva a producir. Yo decía ayer y hoy repito que una de las primeras cosas es que nada de lo que sea vital para Ceuta dependa de Marruecos. Ni el modelo.
6: Es el mensaje en el que insiste día tras día el presidente ceutí. Hay pocos cambios en las calles, miles de personas siguen deambulando por la ciudad autónoma, pero donde sí hay cambios cada vez más evidente es en el discurso del gobierno.
19: Que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
6: A la expulsión inmediata de la que hablaba ayer en Ceuta el ministro Álvarez se suma hoy el ministro del Interior, Grande Marlaska.
20: No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en el resto de ciudades españolas, para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley. Evidentemente no van a ser trasladados a la península, no van a poder acceder, quiero decir, a ningún tipo de protección a aquellos que violentan la ley en los términos que he subrayado. Esto tiene que quedar muy claro también para las redes de tráfico.
6: No hay sitio en España, dice el ministro. Hace unas semanas esas palabras hubieran sonado sin duda a discurso de otros partidos. Es más, el ministro presume ahora de haber ordenado la expulsión de quienes delinquen al llegar.
20: Ha dado una orden muy clara a las fuerzas y cuerpos de que aquellos inmigrantes irregulares que en Ceuta se estén involucrando en actos delictivos y sean objeto de detención, que se proceda a pedir autorización judicial para su expulsión inmediata.
6: que viene a ser cumplir la ley de extranjería, que no ha cambiado, es la misma que hace un mes. Cabe preguntarse si es que hasta ahora esto no se hacía. Bueno, lo cierto es que a pesar de las palabras y de este cambio en el discurso, no es posible la expulsión, por ejemplo, de quienes han pedido asilo. Ahora mismo son en torno a 400 las solicitudes de asilo en Ceuta y hay que esperar a que se resuelvan. Cosa distinta es que el gobierno, que antes buscaba alternativas a quienes se quedaban sin asilo, que habían pedido, pues ahora cambie de políticas y opte por la expulsión. Y en el caso de los menores, ¿qué? Pues lo cierto es que tampoco podrán ser devueltos a Marruecos si no son reclamados por sus familias desde allí, cumpliendo con el derecho internacional. Así que esa es la idea, ¿no? Las palabras son ahora mucho más duras que antes, pero la ley sigue siendo la misma. Y en medio de todo esto, pues hoy también destaca lo que ha dicho el ministro de Justicia marroquí. Básicamente lo que te decía hace un momento, que Ceuta y Melilla aún están en discusión y habla de ellas como nuestras tierras, tierras que no son de Marruecos. Un asunto que requiere paciencia, ha dicho en una entrevista en la televisión árabe, en la que asegura que quieren resolver este asunto con diálogo. Sandra Sejo, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Ángela.
6: Pues desde Ceuta, precisamente, la ministra de Defensa acaba de hacer un firme discurso para reafirmar la españolidad de Ceuta y de Melilla.
17: Mensaje contundente el que ha repetido en varias ocasiones Margarita Robles, que ha dicho que a Ceuta y a Melilla no se las toca y que cualquier agresión a las ciudades autónomas es una agresión a España en su conjunto.
21: Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente, y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca.
17: Palabras de la ministra de Defensa tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quien le ha agradecido el esfuerzo durante estas casi dos semanas. Además de él, ha dicho saber estar que ha demostrado. La ministra no ha querido entrar a hacer otras valoraciones ni a pronunciarse sobre Marruecos. Tampoco ha aclarado si acudirá finalmente la semana que viene al Senado, donde ha sido citada para dar explicaciones sobre las actuaciones en la ciudad autónoma. Ella lo confirmó en un primer momento, pero Moncloa sigue jugando al despiste. A esta hora, Robles mantiene un encuentro con los militares sobre los que ha dicho que van a estar con los ceutíes.
6: Gracias, Sandra. Pues hablando del Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha plantado hoy al Partido Popular en la Cámara Alta.
22: Un ministro no puede elegir a la carta a qué cámara acude. No es su derecho. Su obligación es venir. Y si no puede venir, pues tiene que fijar una excusa, una razón de peso y fijar una nueva fecha. En este caso, pues no contestó ni determinó causa alguna y sigue sin hacerlo.
6: Como recordaba hoy el presidente de la Comisión de Interior, Fernando Martínez Maíllo, había sido citado para dar explicaciones sobre las actuaciones en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes hace casi dos semanas, pero no ha acudido y se dedica hoy al dispositivo por el eclipse. Que mira, te voy a decir, aunque no seas especialmente amante de la astronomía, aunque no sepas ubicar a Júpiter o a Venus cuando se vean con claridad en medio del eclipse, la experiencia de esta noche, oye, va a merecer la pena, ¿no? Al final, primero por lo histórico, ¿no? Por los 114 años que hace que no se daba en España un eclipse como este, pero también por lo especial del momento. Habrá luz de atardecer en todo nuestro alrededor, no solo en el horizonte. Se hará de noche de forma repentina. Los animales, la mayoría, van a comportarse de manera extraña y además se van a desplomar las temperaturas. Claro, es que a diario además no nos damos cuenta de las maravillas del universo, ¿no? De cómo funciona el milímetro a nuestro alrededor o de la importancia que tiene el sol para la vida. Por eso va a ser tan especial ese ratito entre las 7 y las 9 de esta noche. Y a todo esto sumamos, claro, pues el interés científico. Nos vamos en directo a Teruel. Pablo Fernández, buenas tardes.
23: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
6: Tú estás en Galáctica, Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía. Aquello está ya lleno de expertos y científicos. ¿Qué buscan exactamente? Cuéntame.
23: Pues aquí llevan un par de días unas 1,000 personas en un evento que combina ciencia, ocio y entretenimiento. En Galáctica no solo se va a visualizar este fenómeno, sino que se va a entender por qué ocurre. También hay hueco para la observación de las Perseidas esta noche, la música o el buen comer. Es decir, ciencia y diversión. Por aquí han pasado nombres como Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, Pablo Álvarez, astronauta de la Agencia Espacial Europea, nuestro compañero Javier Sierra, premio Planeta, o Mario Mario Picazo. Pero la ciencia no acaba aquí. A unos 11 kilómetros se encuentra el Observatorio Astrofísico de Jabalambre, a unos 1.900 metros de altitud, y desde allí, durante los 90 segundos de totalidad que hay en este punto, investigadores llegados desde Italia van a estudiar la corona solar, algo que en cualquier otro momento es imposible. Y no solo eso, Ángela, sino que es la ubicación elegida para la retransmisión de este eclipse solar total por parte de la Agencia Espacial Europea.
6: Pues qué chulada, Pablo. Pues a disfrutar el ratito que te dejen estar por ahí, porque va a ser un evento fantástico. Gracias, Pablo. Oye, importante también el tiempo para esta tarde y los puntos donde es más probable que haya nubes.
1: Sí que habrá probablemente nubes bajas en el extremo norte de Galicia, en zonas también de Asturias y en el oeste de Cantabria. Estas nubes podrán dificultar la plena observación del fenómeno.
6: Esto nos decía Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, y ya sabes, sal con tiempo y consulta la situación del tráfico porque va a haber mucho en las próximas horas. Pues mira, y nos deja también este miércoles de agosto un dato positivo en la creación de empresas en España. Se han creado 11.153, que es un 1,7% más, y eso nos sitúa al mes de junio de este año como el mejor de los del último junio en 19 años, que no está nada mal. Pero es que además hoy en COPE estamos hablando de las dificultades añadidas que tienen en estas fechas los más de 3 millones de autónomos que hay en España. Mira, bajar la persiana y tomarse un respiro, aunque solo sea de 2 semanas, cuesta de media 1.149 euros. Marcos Caras.
3: Sustituir a un autónomo durante una baja roza los 2.300 euros el primer mes, según los gestores administrativos. Su presidente, Fernando Santiago, alerta de la vulnerabilidad del colectivo.
4: La seguridad social protege, pero protege en parte, y protege a la persona. Pero lo que no hace es proteger al negocio. Y para un autónomo es que la persona y el negocio son absolutamente inseparables. No pasa como los trabajadores por cuenta ajena. Si el negocio se te cae, pierdes un proyecto de tu vida y, por qué no decirlo, el sustento de toda tu familia.
3: El problema golpea a más de 3 millones de trabajadores en toda España. Luis, arquitecto en Murcia, este verano tiene que compaginar los proyectos con cuidar a su hija menor de edad.
5: Pues bueno, ha sido terminar uno de los trabajos y comenzar a realizar todos los trabajos que tengo pendientes con mi hija aquí en casa. Y bueno, pues al principio bien, pero bueno, tienes que estar todo el día más o menos pendiente de ella.
3: Desde el colectivo piden revisar la fiscalidad de las subvenciones y lanzar un plan estatal para que conciliar no dependa del código postal.
6: Pues mira, otro dato que te doy también para darle una vuelta. El 27% de los jóvenes españoles, los que tienen entre 16 y 29 años, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Hablamos de más de 2 millones de chicos, de jóvenes. Son los datos que marcan este 12 de agosto, Día de la Juventud, afectada también por el problema de la vivienda, de la precariedad laboral y de la incertidumbre económica que retrasa cada vez más su emancipación y la formación de una familia. Es la situación en la que están muchos jóvenes y también gente de más edad, sobre todo por ese problema que hay ahora mismo en España con la vivienda. Ahora sigues en Mediodía COPE, ya desde tu COPE más cercana.
24: ¿Quieres contarnos algo?
25: Escribe a Pilar García de la Granja.
24: En Facebook busca Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCOPE.
26: Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 01453 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta.
27: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
28: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo, con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
29: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
0: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
7: Carglass cambia, Carglass repara.
8: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
9: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
10: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
9: Suscríbete.
11: Pilar García de la Granja.
12: Mediodía COPE.
13: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
16: Catalunya es prepara per viure l'eclipsi solar del segle aquest dimecres 12 d'agost, un fet que no es repetirà fins d'aquí 154 anys, i és que per primera vegada des del 1905 Catalunya es trobarà dins de la franja de totalitat d'un eclipsi solar. El fenomen es produirà aquest vespre entre les 7:30 i les 9 en funció del lloc d'observació. Molt bon migdia, soc la Mar Puerto. I els municipis dins de la franja de totalitat ultimen els preparatius per rebre milers de visitants, i és que la raresa d'aquest fenomen astronòmic ha disparat les reserves turístiques a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. El govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts oficials d'observació i fa una crida a seguir les recomanacions per evitar danys oculars irreversibles. Sergi Tor, bona tarda.
30: Bona tarda, Mar. Fem una recapitulació del que ja hem vingut informant aquí els últims dies a COPE Catalunya per gaudir de l'experiència amb total seguretat. Comencem per la salut òptica. És obvi que mirar el sol ho podem fer durant uns segons, però que després ens apartem. Però avui tenim la tentació d'aguantar per veure com la lluna eclipsa el sol. I clar, tot això s'ha de veure amb unes ulleres homologades, perquè les conseqüències poden ser importants. Se pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió. A COPE Catalunya hem parlat amb Núria Rosselló, que és la capa d'oftalmologia de l'Hospital de Sant Pau, que ens ho ha explicat d'una manera senzilla i clara.
31: L'eclipsi en si no és que sigui més perillós que està mirant el sol. El que passa que quan tens un eclipsi et convida a mirar-lo durant més temps que el que habitualment ens posaríem a mirar el sol, no? Llavors, en realitat, mai s'ha de mirar directament el sol sense una protecció adequada.
30: Per tant, aquesta part la tenim clara. O tenim ulleres o no podem veure l'eclipsi. L'altra és on. Hi ha un perill i un avís. Atenció, per exemple, amb una sobrecàrrega de persones als terrats dels edificis. Com tot, n'hi ha que estan preparats i altres no. A COPE Catalunya, la portaveu del Col·legi de Finques de Tarragona, Rosa Maria Marco, ho explica.
32: Imagina que hi ha 15 persones, 20, i a tots se les acudeix a anem a dalt i ho veiem i tal, no? El pes que s'ha de suportar, pues, potser no s'aguanti, o inclús pues, podem fer mal amb algun element constructiu o comunitari. Però el més important és la seguretat.
30: El cap i a la fi que s'ha d'imposar avui, aquesta tarda, Mar, és on estem i on el veiem és la normalitat. I no podem fer coses ni ocupar espai de risc que habitualment no fem, perquè aleshores és on poden començar els problemes.
16: Exacte, i d'altra banda, doncs, l'alt nivell de desplaçaments i la possibilitat de saturació d'espais i concentracions de gent en zones aïllades amb risc d'incendi també han posat les autoritats en alerta, activant 700 policies i 150 agents rurals. Sergi, com ha anat la mobilitat al llarg del matí i com s'espera també a les properes hores?
30: Ha estat un matí, Mar, i aquestes hores del migdia, on el trànsit ha tingut les habituals incidències i fluxes. L'ha passat direcció Tarragona i Terres de l'Ebre, amb atopades i retencions a diversos punts, i l'A2, direcció Ponent, amb obres i circulació molt carregada. Des d'Interior es considera que, al coincidir amb el període vacacional més ampli, els més interessats en veure el fenomen, el millor escenari ja són al destí. Núria Parlona, consellera d'Interior.
33: Estem en períodes doncs, que les famílies, moltes potser han decidit, dintre del marc de les seves vacances, fer de l'observació de l'eclipsi doncs, part de les mateixes, i per tant molta gent també creuant-ho amb les dades hoteleres, que hi ha reserves molt anticipades, molta gent ja s'hi troba aquí, no? Caldrà veure al llarg de les properes hores si tenim doncs, un increment del flux per sobre del que hem previst, que creiem que no.
30: El Servei Català de Trànsit calcula que entre 5.000 i 10.000 vehicles es podrien moure a les pròximes hores a motiu de l'eclipsi. Interior recomana utilitzar la C25 i l'AP2 per desplaçaments cap a les comarques de Ponent, l'AP7 per Borges Blanques, Baix i Prades, i la A7 i la Nacional 340 per anar al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Evitar l'AP7, sempre molt carregada, per anar cap a Tarragona i Terres de l'Ebre. I no anar tampoc a espais naturals per veure l'eclipsi. Alguns ja estan tancats i si ens desplacem a un poble petit, tenir en compte les indicacions municipals. Avui a Catalunya està a 92 municipis amb un alt risc d'incendis, a comarques com Terra Alta, Prioritat o Segrià. Joan Barauta, cap d'Agents Rurals a Lleida.
1: Però tot i així el nivell de perill és molt elevat d'incendi. Llavors aprofitem per fer una crida doncs, a la ciutadania que vingui a veure l'eclipse, doncs, que actuïn en responsabilitat, que no facin foc en cap cas, i a la mesura que sigui possible doncs, es dirigeixin a zones habilitades pels municipis per veure l'eclipse amb seguretat.
30: I amb el context de les pròximes hores, un horari de màxima atenció cap a les 9 de la nit. La millor opció seria una tornada esglaonada, però això no es pot preveure. Això sí, quan hi hagi l'eclipse, si estàs conduint, no aturar-se per veure'l. Hi haurà helicòpters de vigilància per observar possibles infractors, tot i que sembla increïble que algú pugui pensar que mentre estigui conduint es pugui aturar per veure l'eclipse i deixar el seu vehicle al voral amb el risc d'accident que això significa.
16: Doncs molta prudència, eh? Gràcies, Sergi. I ara és moment de la informació de serveis. Avui domina l'ambient assolellat. Durant aquesta tarda creixeran algunes nuvolades disperses del Pirineu i Prepirineu que deixaran el cel transitoriament ennuvolat en aquests sectors. Amb tot, de forma més aïllada, es poden també desenvolupar nuvolades i núvols d'evolució a altres punts de la meitat nord i a partir del vespre la nuvolositat minvarà en general. Es podran formar alguns núvols baixos aïllats a l'extrem sud que seran més nombrosos a la nit, quan també es podran formar d'altres a l'extrem nord. I durant la matinada no es descarta alguna gotellada dispersa a l'extrem sud. A partir de migdia s'esperen xàfecs dispersos acompanyats localment de tempesta i calamarsa al Pirineu i Prepirineu i en són possibles de forma més aïllada a altres punts de la meitat nord. Seran febles, localment moderats i s'acumularan quantitats de precipitació minses. La temperatura màxima, per la seva banda, ha pujat lleugerament. Els valors màxims es mouen entre els 35 i els 39 graus a l'interior i entre els 31 i els 36 a la costa. I a més hi ha una notable sensació de xafogó. En aquests moments tenim 31 graus a Barcelona, 34 a Girona, 32 a Tarragona, 34 a Lleida i 29 a Andorra. I sobre l'estat del trànsit li preguntem a la Mireia Camaig. Mireia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista P7 i retencions de Castellbisbal a Gelida en sentit sud. També retencions entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos i del Vendrell a Roda de Barà i el Catllà en sentit sud. Encara la P7 i retencions a Mont-roig del Camp en sentit sud per un accident que ocupa el voral, per tant, precaució. A l'enllaç de la 2 amb la P7 i retencions de Brera a Martorell en sentit sud. A la 2 i a Coajorba en sentit Lleida per obres. A la C31 hi ha retencions a Castelldefels en sentit sud i a Vilanova i la Geltrú en sentit Tarragona. A la C32 hi ha retencions a Castelldefels i l'Antitud de Cunit en sentit Tarragona. A la B24 hi ha Quart Cervelló en sentit Tarragona. A la Nacional 340 hi ha retencions a Vilafranca del Penedès, al Vendrell i Creixell en sentit sud. A la T10-25 es dona pas alternatiu encara a Mas de Barberans per un accident i això complica el trànsit en tots dos sentits. La C32, l'autopista del Maresme, va carregada a Premià de Mar en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda del hi ha retencions d'Horta Collserola en tots dos sentits per obres i la Ronda Litoral hi ha cua de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Bon Pastor al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
16: I parlant de l'eclipsi, les empreses de cotxes de lloguer a Barcelona doncs no donen l'abast per cobrir l'alta demanda de vehicles coincidint amb aquest dia. El fenomen ha catapultat una demanda ja habitualment alta pel mes d'agost que ha disparat els preus del lloguer que poden arribar a enfilar-se des dels 100 euros diaris habituals fins als 800 o més de 1.300 euros per dos dies. De fet, moltes de les companyies han hagut d'augmentar la flota en una cinquantena de vehicles perquè no tenien més oferta. Pel que fa al perfil dels clients, s'ha notat un increment de persones locals

0: Les 3 i 10, aquí arrenca l'Esports Cope d'aquest dimecres 12 d'agost. Comencem amb l'actualitat del Barça en aquest dia, que és el dia de l'eclipsi, amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda i ben tornat, Joan.
0: Gràcies, Víctor. T'acabes de fer amb unes ulleres, no?
1: Per l'eclipsi. Per l'eclipsi, sí. Hem d'estar preparats i que no falti la protecció, sí, sí.
0: Sí, no direm d'on les has tret, però la qüestió és que tens...
1: Sí, homologades, eh? I posar allò d'ISO i tal, està tot, sí, sí, molt bé.
0: Perfecte. Escolta, dia important al Barça avui, retorna l'activitat dels campions del món que faltaven per arribar, ja té a tothom Hansi Flick a les seves ordres.
1: Sí, tothom menys Ferran, però té a tothom, sí, dels jugadors que són encara del Barça, i avui s'han incorporat Olmo, Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Pedri, que aterrava ahir passada la mitjanit, després d'aquest homenatge a casa seva, a Tenerife, doncs aterrava passada la mitjanit, i és veritat que hem vist de curt només a Olmo i a Cubarsí que hagi mostrat al club, a Lamine i al Pedri no, però és veritat que els dos tenien, bueno, Lamine venia de la seva festa d'aniversari, que l'ha fet un mes més tard, que sembla que l'any passat van repetir la mateixa situació, perquè va ser la festa i el dia següent era la pretemporada, que clar, la feien al juliol perquè no hi havia ni Euro ni Mundial, doncs ara de nou...
0: Lamine ha arribat amb una careta, allò de...
1: Cansadet, sí, ha marxat, ha estat gairebé dues hores, han fet proves mèdiques tots, però és veritat que a Cubarsí i Olmo almenys ells dos els hem vist vestits de curs ja sobre la gespa, com començant a entrenar. Avui tenen doble sessió i ja té l'ho bo per Hansi Flick, és que té a tothom. Deia Hansi Flick fa poc que, clar, és atípica, Itàlia ho va dir, que és atípica aquesta pretemporada, que no tindria tothom al 100% fins a després de la primera aturada, que serà el setembre, fins a després de la primera aturada, perquè com venen del Mundial, hi ha alguns que han estat lesionant i, de més, venen de vacances, no tindrà tothom al 100% fins després de l'aturada. Doncs és el preu a pagar per aquest Mundial i perquè han arribat 8 jugadors a la final i l'han guanyat.
0: Com deies, el que no ha estat a les instal·lacions aquest matí ha estat Ferran, amb permís del club, per acabar de tancar la seva sortida al PSG, que està pràcticament feta.
1: Pràcticament feta, entenen el Barça, pensaven que ahir rebrien la segona oferta de Luis Campos, entenen que potser està el PSG centrat ara amb la Supercopa que juguen aquesta nit, i llavors serà després quan rebran aquesta segona oferta, però com és tan tot tan imminent, doncs els agents de Ferran ahir per la nit van preguntar al club si podien no entrenar Ferran Torres perquè estaven tancant aquesta operació, avui era doble sessió, volien evitar qualsevol risc, evidentment, de lesió. El club està d'acord amb això, li van preguntar a Hansi Flick, Hansi Flick va dir que sí, que ha autoritzat a saltar-se aquests entrenaments d'avui Ferran Torres per tancar el seu fitxatge. De moment encara no ha arribat a hora d'ara la segona oferta del Paris Saint-Germain, ha d'arribar en qualsevol moment, i ho explicarem a la cadena COPE. La primera, recordem, rebutjada de 40 milions d'euros dilluns, la segona s'espera ja amb un 5 davant, que siguin 50 milions, 55, però que siguin 50
0: milions. Per 50, 55, el Barça dirà...
1: El Barça
0: sí,
1: dirà
0: no?
1: Que sí, el vendrà perquè... si ell vol sortir, el Barça tenia clar, si ell volia sortir i arribava una oferta i arribava a un acord econòmic, sortia, i perquè li queda un any de contracte, això hem de repetir, menys d'un any ja, de fet, perquè acaba el 30 de juny del 2027, així que en qualsevol moment arribarà aquesta segona oferta, s'entén que amb aquesta quedaran satisfets el Barça i a les seves oficines, a les oficines del Camp Nou, quedaran satisfets i tancaran aquesta sortida i la marxa de Ferran Torres.
0: Marxarà Ferran, ha marxat Lewandowski, això són una xifra important de gols, això li posa més pressió al Barça per fitxar el nou, estem tots mirant cap a Madrid, cap a Julián, ara estarem a Madrid també amb el Javi Gómez, perquè aquest matí el Julián Álvarez i el Cholo Simeone han parlat, però el fitxatge del nou es converteix en un tema cabdal pel Barça.
1: Un tema cabdal, capital, necessita Hansi Flick, és el que vol, un nou, i a més perdent, com dius, aquests dos jugadors. Si Julián no es fes, pel que fos, doncs no es pogués fer, que és veritat que el Barça reconeixen que és una operació molt difícil, Deco hauria de fitxar a un nou. Quins noms? Doncs sabem, sempre ha estat allà el de Blaovic, que no vol anar al Barça, però que sempre ha estat pululant pel voltant. Aquest sabem que no. Sabem que Oyarzabal l'agrada al Barça, però que diuen que és impossible treure'l de Donosti, que és impossible treure'l de la Real Societat. Doncs tampoc. S'han parlat de Lautaro Martínez, que és un nom que és veritat que agrada a Deco, que agradava també Joao Pedro, però Joao Pedro no el va poder fer. Doncs bueno, veurem quin és aquest tapat, quin és l'altre nou en cas que no es faci Julián. Julián, ells segueixen amb aquesta... esperança reduïda, però esperança fins que no tinguin el no del jugador, que el jugador digui, mira, tiro la tovallola, llenço la tovallola, ja no, ja em quedo l'Atlético i no hi ha res a fer, fins que no passi això, doncs el Barça seguirà esperant a Julián, però evidentment és que queden dues setmanes i mitja de mercat, bé, evidentment lo de Julián ho haurien de saber ja aquesta setmana sí o sí, perquè si no necessiten buscar aquest recanvi ràpidament i quedarien només dues setmanes de mercat.
0: A veure què ens explica de seguida el Javi Gómez. Abans l'altre tema, el tema de Rodri, com està aquesta situació?
1: Doncs esperant aquesta segona oferta, aquesta aproximació, estem, bueno, és que repetim cada dia, però no és una negociació com a tal, sinó que van parlant a les dues parts reactivar-se, i esperant aquesta segona doncs, xifra, que és d'uns 60 milions d'euros, que és el que el Barça arriba. Què volia el Barça? Tancar lo de Ferran Torres per poder fer lo de Rodri. Doncs amb això estan, volen garanties econòmiques, evidentment, i ells tenen la part més difícil, que és el sí del jugador, però quan tinguin una mica més avançat lo de Ferran o gairebé fet, s'entén que posaran damunt la taula aquests 60 milions d'euros i esperen que el City, potser amb algunes variables, però esperen que el City accepti i poder ja convertir a Rodri aquesta setmana en jugador del FC Barcelona.
0: Jo quan vaig veure que Rodri estava a punt de fitxar al Barça o està a punt de venir al Barça, de seguida vaig pensar en com quedaria la situació de Bernal, perquè el fitxatge de Rodri des del punt de vista futbolístic és indiscutible, és un dels millors migcampistes del món, ho acaba de demostrar al Mundial, però és que crec que el Barça té a la seva plantilla el que ha de ser un dels millors migcampistes també en aquesta posició tan específica del món en els propers anys, que és Marc Bernal. Aquest matí els representants de Marc Bernal han estat a les oficines amb Deco, no?
1: Sí, han estat a les oficines reunits, Raúl Verdú, estava el germà també del Marc Bernal, el Toni Bernal, l'agència, gent de l'agència de Roc Nation, que és qui posa, qui porten a, en el fons, estan sota el paraigua que porten a Bernal, la mateixa que Diamandé o Vinicius, directament el porta Raúl, però és veritat que està l'agència darrere, i sí, hi havia aquesta preocupació, al Barça li constava aquest neguit del jugador, és evident, perquè venia Rodri, perquè ara es veia ell amb la lesió de Frenkie de Jong jugant tots els partits, però tenia aquest patiment. El Barça el tranquil·litzen, té damunt a Bojan, que és una figura que ell confia molt perquè està al damunt i el club li ha posat damunt perquè estigui tranquil, i diuen que això li anirà bé, que de Rodri aprèn, que a més no tindrà una càrrega de minuts excessiva com tindria si no estigués Rodri i hagués de jugar tot en la posició de Frenkie de Jong, tindrà menys risc de lesió, i li diuen que estigui tranquil, i a més, evidentment, tenint un contracte dels més baixos de la plantilla, doncs el volen tenir una compensar-li econòmicament. El Barça no ha rebut cap oferta, però saben que equips de la Premier li han preguntat al seu agent pel futur de Bernal, llavors volen pujar una mica el sou perquè també estigui tranquil econòmicament i esportivament, perquè diu el Barça que si hi ha tres jugadors capitals són Cubarsí en defensa, Van Bernal al mig camp i Lamine a la davantera, els tres del 2007.
0: Em deixes molt tranquil, o més tranquil, amb aquesta explicació. Alguna cosa més, Víctor, ens deixem?
1: Res més, però ja saps que aquests dies està passant coses, a cada moment passen coses, estem esperant que es faci oficial la sortida de Jofre Torrents, i lo de Tomi Marquez que ha de sortir, el Barça ho vol fer, quan es tanqui Rodri, sortirà Tomi Marquès.
0: Perfecte. Ah, i Roni Pobre es va confirmar ahir amb les 4, en acabar el programa, es va confirmar la lesió de lligament creuat pràcticament tota la temporada, Déu.
1: Tota la temporada, no marxa, evidentment, i el Copenhague fins i tot, que va ser on es va lesionar per primera vegada. Als 20 anys ha tingut dues lesions, igual, doncs primera vegada al Copenhague, ahir també a la nit van enviar un missatge de suport a Roni Bardaggi, està absolutament destrossat, evidentment, anímicament, i s'operarà els propers dies d'aquesta lesió de creuats.
0: Molts ànims. Víctor, anem parlant, gràcies.
1: Gràcies.
0: Les 3 i 18, doncs vinga, anem cap a Madrid, que ja ens escolta el Javi Gómez. Javi, buenas tardes.
2: Buena tarde, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien, Javi?
2: Bueno, pues un poco como Víctor. Como le veas la cara a él, es la misma que tengo yo, sí. Te puedes imaginar.
0: Bueno, sí, sí, porque estamos todos muy pendientes de escucharte y de que nos expliques qué sabes de ese encuentro esta mañana entre el míster, entre Simeone y Julián. ¿Cómo ha ido?
2: Bueno, lo primero, que han tenido charla, que llegó un momento que lo empezamos a dudar ya, porque claro, esto... había esperanzas de que fuera el lunes, pero el Cholo se fue de vacaciones, o en teoría de 2 días libres. Julián se quedó por aquí pasando pruebas médicas, pero no pudo hablar con nadie del club. El martes sabíamos que no se iba a dar y hoy ya ha sido el momento. Nos sorprendía, siendo el entrenamiento a las 9 de la mañana, que Julián llegara a las 7 y cuarto. Era muy pronto, no suele ser normal, los jugadores suelen llegar una hora antes, 45 minutos antes de la sesión, y justo ahí es cuando se ha producido la charla, alrededor de las 8 de la mañana, que ya estaba también el Cholo Simeone, pero ha sido una charla, me dicen a mí, nada de reunión, una charla muy breve en el vestuario. Julián le ha explicado su situación y el Cholo le ha explicado la situación que él siente. ¿Cuál es esta situación? Pues que cuenta con él en el proyecto deportivo y que si quiere hablar con alguien sobre el tema de su salida, el Cholo no es el hombre. El hombre es Gil Marín, el hombre es Mateo Alemany, o el hombre es la persona responsable del grupo Apolo. Para el Cholo, Julián es un jugador más, y sobre cuando esté en el campo, cuando esté en los entrenamientos, así lo tratará, pero no va a encontrar una voz amiga o una mano amiga para ayudarle en ese tema.
0: De Gil Marín, ¿qué sabemos?
2: ¿Qué está? está de vacaciones.
0: Está de vacaciones y no tiene intención de pasarse por Madrid en los próximos días.
2: Y, hombre, si se fijara un tema súper importante, yo entiendo que si Julián, el entorno de Julián, le llamara y le dijeran que hay que tener una reunión, que hay que solucionar esto de manera urgente, estoy seguro que Gilmarín vendría. Pero es que Gilmarín, yo creo que hay teléfonos móviles y hay una posición del club bastante clara desde que hizo aquel vídeo de 8 minutos. Julián no va a ser vendido al Barça. Y Julián no va a ser vendido al Madrid ni por 120, ni por 150, ni por 200. Entonces, sabiendo que esta posición está clara, yo creo que es malgastar una llamada. Otra cosa es que el entorno de Julián llame a Gilmarín y le diga: oye, vamos a sentarnos porque, te pongo en el caso, tenemos una oferta del Arsenal de 250 millones. A partir de ahí, yo creo que se la escucharía.
0: ¿Al jugador le ves resignado o lo empiezas a ver resignado o crees que es capaz de rebelarse más todavía y de plantarse en algún momento?
2: Es que no vamos a engañar tampoco a los oyentes. Julián y la declaración de Julián era algo que se saltaba la forma de ser de Julián. Es que Julián es un chico tímido, es un chico introvertido y no es un chico que suele sacar los pies del tiesto. O sea, esa declaración diciendo que lo mejor era una transferencia y que él quería cumplir un sueño, para nada sale de dentro de Julián. O sea, son unas directrices que le dan, que le marcan, no sé si del Barça, de su agencia de representación, pero eso en la vida se le hubiera ocurrido a Julián Álvarez. Así que lo que vemos nosotros en el entrenamiento, es cierto que hoy a primera hora le hemos visto un poco ausente, un poco al margen, le ponemos el acento porque sabemos de lo que venía ahora, que era de esa charla con el Cholo Simeone, pero a final de sesión se ha subido en el típico buggy, este carrito que tienen para subir la rampa a los jugadores del Atlético de Madrid, y era uno más. Estaba de risas con los compañeros y directo al vestuario. Así que no te sé decir cómo está por dentro Julián. Entiendo que le está afectando esta situación, pero no es un chico tampoco que exprese mucho sus sentimientos.
0: Bueno, pues el tema continúa. No sé si irá para largo o si tendremos resolución en breve, pero algún capítulo más habrá que escribir de esa historia, ¿no,
2: seguro,
0: Javi?
2: Sí. No, seguro, seguro. Mira, pues ya está. Pensábamos que estas semanas iban a ser tranquilas hasta que empezara la liga. Pues
0: eso nunca.
2: Todo lo contrario.
0: Eso nunca.
2: No pasa.
0: Eso nunca. Un abrazo, Javi, gracias.
2: Un abrazo, chao.
0: Pausa y seguimos.
3: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Verti, la aseguradora digital número uno de España.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: ¡Menudo notición! Tu cervecita con ofertón. Disfruta del 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 12 y 13 de agosto.
6: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
7: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.

0: Les 3 i 24. L'altre tema candent és el futur de Ferran. Avui el que en principi ha de ser el seu proper equip, el PSG, disputa la final de la Supercopa d'Europa a Leipzig a les 9 contra l'Aston Villa. Estem amb el Dani Gil. Bona tarda, Dani.
1: Què tal, Joan? Bona tarda.
0: És evident que és un títol menor a nivell europeu, Dani, però és un títol important, la Supercopa d'Europa, eh?
1: Sí, és un partit important que segurament arriba massa aviat perquè amb el Mundial aquest estiu doncs, no hi ha hagut gaire temps per fer pretemporada. El PSG només ha disputat dos amistosos i, de fet, bona part dels mundialistes van tornar aquest dilluns passat als entrenaments, amb la qual cosa doncs, no han tingut suficient rodatge i ahir deia Luis Enrique en roda de premsa que no sap com arriba l'equip, que és una incògnita al nivell físic i, per tant, no podem esperar gran cosa perquè la planificació i la càrrega de minuts es fa pensant en tota la temporada per arribar bé al tram final i no només en aquest partit, però com bé dius, Joan, és una final. El PSG vol seguir amb aquesta inèrcia guanyadora, podria ser el 13è títol de Luis Enrique a París i per això doncs, s'han dut a tota la plantilla Salzburg, inclosos els nous fitxatges, el jove porter Longone, a Cliuix del Mònaco i Digne precisament de l'Aston Villa, i tot apunta que l'11 titular d'aquesta nit serà una barreja entre titulars i suplents. Cal destacar que no hi hauria pròrroga en cas d'empat. Si s'arriba als 90 minuts igualats, la final es decidirà a la tanda de penals. I, per últim, l'àrbitre del partit serà Omar Artan, que per qui no li soni el nom, és l'àrbitre somalí que als Estats Units li va vetar l'entrada durant el Mundial i que la UEFA doncs, ha volgut aprofitar per donar-li l'oportunitat i de retruc també evidenciar aquesta relació tensa que manté amb la FIFA, que no va fer gaire perquè aquest àrbitre pogués quedar-se al Mundial.
0: Està bé, bon detall. Escolta, Dani, ja esperen Ferran, no?
1: Sí, l'acord entre el PSG i el Barça en principi no ha de trigar. Ahir Luis Enrique li preguntaven en roda de premsa, deia que ell no parla de jugadors que encara no siguin del Paris Saint-Germain, però Ferran Torres ho serà en les properes hores o com a molt en els propers dies abans que acabi aquesta setmana. Avui té el permís del Barça per no entrenar i el que em deien ahir des de París és que la segona oferta del Paris Saint-Germain pujarà aquests 50-55 milions d'euros entre fix i variables i aquesta xifra ja hauria de ser la definitiva per tancar el traspàs de Ferran Torres al PSG. Li ofereixen 5 anys de contracte, Luis Enrique li va explicar el projecte durant el Mundial i Ferran arriba per reforçar la zona d'atac després de la sortida de Gonçalo Ramos i verem si acaba sortint també Barcola perquè no està content amb el seu paper de suplent, així que el Paris Saint-Germain estava obligat a incorporar gent d'atac. Ferran no serà l'últim perquè també està molt avançada l'operació per Mika Gots, un jove extrem de l'Ajax.
0: A veure quin rol té allà, ho anirem veient durant la temporada perquè és evident que és un gran futbolista, un molt bon futbolista Ferran, però té molta artilleria a la zona alta del terreny de joc al PSG, Dani.
1: Sí, és un perfil interessant. Jo crec que pot encaixar en aquesta idea que té Luis Enrique de jugar sense un nou de referència, en posicions intercanviables. Ferran Torres és evident que no arribarà com a titular, ni molt menys, però el PSG a la Lliga acostuma a rotar i en aquest sentit jo crec que a l'Alicant tindrà minuts, tindrà protagonisme a nivell domèstic, però, com dic, en dies importants, en dies de Champions, ara per ara els tres homes de dalt, Kvaratskhelia, Doué i Dembélé, són inamovibles i en aquest cas Ferran Torres haurà d'acceptar un rol més secundari.
0: Com el que tenia el Barça, d'entrada. Dani, una abraçada forta, anem parlant.
1: Una abraçada, Joan, bona tarda.
0: Bona tarda. Avui també a jugar el Teresa Herrera, un dels trofeus amb més tradició a l'estiu, al futbol espanyol. A partir de les 9, el juguen al Depor i al Real Madrid. Tenim el Melchor Ruiz. Hola, Mel, buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, Teresa Herrera, eso sí que es un torneo de verano, Melchor. El Teresa Herrera, el Carranza, ¿verdad?
2: Esto es un regreso al pasado, ¿no?
0: Claro.
2: No, pues hacía 13 años que el Real Madrid no visitaba Riazor en un Teresa Herrera que, como dices, que es un torneo mítico en el fútbol español y que el Real Madrid había conquistado en 9 ocasiones, ¿no? Así que es, como te digo, casi un regreso al pasado porque es el tercer partido amistoso que va a realizar el Real Madrid esta temporada. Solo quedaría ya el del Schalke el próximo domingo. Así que poco a poco afinando la puntería y la preparación física porque en 10 días va a debutar el Real Madrid precisamente en Barcelona ante el Español.
0: Sí, señor. Oye, y todavía con ausencias importantes en la convocatoria, Melchor, ¿eh?
2: Sí, prácticamente la convocatoria de Mourinho es la misma, por cierto. Ya ha salido a primera hora a las 12 creo que partía el vuelo de la expedición del Real Madrid compuesto por 22 jugadores, prácticamente, como te digo, la misma convocatoria que ante el Ferencváros. Se ha caído el tercer portero, el canterano Xavi Navarro. Los demás son exactamente los mismos, no viajan los últimos mundialistas que se habían incorporado esta semana, este lunes mismo, como son los franceses Mbappé, Konaté y Tchouaméni, que además arrastraba pequeñas molestias y no va a estar disponible hasta el inicio de la liga, y Cucurella. Esos cuatro no viajados se incorporaron el lunes. Courtois y Diomandé, el sexto fichaje del Real Madrid, el más caro en la historia del conjunto blanco, tampoco ha viajado. Habían hecho tres trabajos individuales y dos con el grupo, las dos sesiones del lunes y del martes, pero Mourinho ha entendido que todavía están lejos de los que llevan ya, como es normal, trabajando 4 semanas. Por lo tanto, seguramente tendrán ya minutos el próximo domingo

0: medios del club. Y es una de las dudas que tengo y que le contaba anoche Corrochano en el partidazo, que no sé si va a dar ruedas de prensa o no va a dar ruedas de prensa, porque además no le han presentado, tampoco han presentado a ninguno de los 6 fichajes hasta el momento, así que no sé cómo van a ir las cosas. Por cierto, viajo a Coruña, en uno de los sitios maravillosos y de los mejores que hay en España para poder ver el eclipse
1: Sí, señor.
0: esta tarde. Creo que en el Madrid hay cierta preocupación porque con toda la gente nueva que llega a la ciudad, creo que hay cortes de tráfico, hay una manifestación en las puertas del hotel del Real Madrid de una huelga hotelera, los Riazor Blues, en fin. No es el viaje más tranquilo, me decían, que les espera en A Coruña.
1: ¿Llevas gafas por eso, Melo, no?
0: No, no llevo gafas
1: ¿No?
0: todavía.
1: Pues
0: Así que si alguien
1: no.
0: nos está escuchando y quiere enviar una, pues las envíe y a ver si ya,
1: No
0: las
1: mires para
0: cosas
1: arriba,
0: van.
1: no mires para arriba, ¿eh?
0: No, el problema es, bueno, el partido del Real Madrid con el Depor, no, porque empieza
1: A
0: a
1: las
0: las 9
1: nueve, sí.
0: ya se habrá pasado, ¿no?
1: Sí.
0: Pero para el juego aéreo, no sé yo cómo va a ir, ¿eh? Porque si no puedes mirar para arriba, o le tiras muchos balones bombeados a las porteras, o no sé qué va a pasar ahí.
1: Sí, habrá que estar pendientes también de eso. Mero, un abrazo, gracias.
0: Otro para ti muy fuerte.
1: Las 3:32, anem al Mercato. Vinga, hola Gil, bona tarda.
2: Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
1: Bona tarda. Primer Nacional, com ve
2: sí,
1: el dia?
2: Sí, mira, deixa'm que comenci per un moviment absolutament random, possiblement el més random del mercat d'aquest estiu. És de segona divisió i és el retorn a les banquetes d'Albert Celades, que agafarà la banqueta del Càdiz a substituint Imanol Idiáquez a 4 dies perquè comenci la Lliga de segona divisió. Acaba d'explicar fa uns minuts Marco Antonio Sande a la primera cadena que Guedes no arriba a la Real Societat a principi de temporada i la Real es proposa demanar-li al Dortmund la cessió de Fabio Silva, davanter portuguès de 24 anys. D'altra banda, Enes Unal fa realitat la seva tornada al Getafe. Arriba al Coliseum procedent del Bournemouth. Un Getafe que ha presentat avui a Mangala. Mangala és el que abans era Arambarri. Mangala cedit per l'Olympique Lyonnais. El Levant incorpora Thiago Fernández, cedit pel Villarreal. La passada temporada va jugar a l'Oviedo. I l'Atlético de Madrid ha donat permís a Ruggeri per sortir a l'Aston Villa per 20 milions d'euros. Aquesta operació és la que obre l'arribada de Cuti Romero al Metropolitano. Osasuna incorpora Diego Rico, després de desvincular-se del Getafe, signa una temporada, mentre que explica Víctor Fernández que el Sevilla ha col·locat a Gattoni. És la quinzena sortida que fa el conjunt de Nervión i encara queden per sortir Eyuque, Cardoso, Pedrosa i Marcao. Déu-n'hi-do.
1: I queda algú al vestidor, si no?
2: Doncs quedaran els nous que arribin, però vaja, 15 més 4, 19 sortides al Sevilla en aquest mercat.
1: Fora de les nostres fronteres.
2: Doncs mira, començarem per un rumor que està creixent. Roberto Martínez se'l vincula cada vegada més amb la selecció d'Holanda, que trencaria aquesta norma de que el seleccionador de Països Baixos sigui un holandès. Doncs podria arribar l'exseleccionador de Bèlgica i de Portugal a la banqueta taronja. Al Chelsea, Xavi Alonso, ja té un nou lateral. Pep Chavarría, procedent del Rayo, 20 milions més variables, signa fins al 2031. Al City, la cosa va de porters. Han anunciat l'arribada de Jerónimo Rulli per la porteria, però a continuació han fet un vídeo per anunciar que el dorsal número 1 del Manchester City se'l quedarà la propera temporada Gigi Donnarumma, marcant la ratlla. Més de porters. Avui ahir explicaven que l'internacional japonès Zion Suzuki fitxaria pel Paris Saint-Germain. Hem d'afegir que sortirà cedit, molt probablement, a la Juventus, mentre que Nahuel Molina ja és oficialment jugador de la Roma, arriba evidentment de l'Atlético de Madrid, altres 20 milions d'euros.
1: Així ve el Mercato. Ara el debat Esportscope. Debat que fem avui amb el company David Ibáñez. Hola, David, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, i ens acompanya també l'abogado Jacinto Vicente. Hola, Jacinto. A veure si el recuperem, el Jacinto. David, preparat per l'eclipse o no et va gaire el tema, tu? O sí?
3: La veritat és que passo una mica, eh? La
1: passes una mica?
3: Tinc les ulleres, que me les han regalat a la tele,
1: sí?
3: Per anar amb compte. I si m'agafa, igual si el veuré, però que tampoc em torna molt boig. Estic ara a la Ciutat Esportiva fent guàrdia, avui és dia gran aquí, ja sabeu.
1: Sí.
3: I estem una miqueta liats de feina, perquè entre entrades, sortides i tornada internacionals, dia complet.
1: Sí, sí, ja ens ha explicat el Víctor Navarro, ens ha posat al dia, alguna incidència o alguna novetat d'última hora per aquí o què? O està tot tranquil ara?
3: No, ara han marxat a dinar, tenen la següent sessió preparatòria aquesta tarda, a les 6, i avui, bueno, la notícia que tornaven Pedri, Lamine, Olmo Covarsí, els que faltaven, els mundialistes espanyols, i que li han donat permís a